ɔdeɛ wode agye yɛn na ɛnom guaseɛ wei woayi afiri mu a abrayɛhyɛ wɛne onya